0: oro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
3: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
4: Hoy por Hoy Gandía.
5: Molt bona vesprada de dilluns 10 d'agost, encetem la setmana de l'eclipsi. Recorden que este dimecres podrem ser testimonis d'un esdeveniment que recordarem segur durant moltíssim de temps. En parlarem al llarg del programa de com ens podem preparar de cara a aquest esdeveniment. Però abans, també els parlem d'una notícia que ja no sabem molt bé si és notícia o no, perquè les anem encadenant una amb l'altra. Parle de les onades de calor. Avui, a partir de les 14 hores, de les 2 del migdia i fins a les 10 de la nit aproximadament, estarem en alerta taronja per fortes pluges, es poden acumular fins a 40 litres per metre quadrat, i també alerta taronja per tempestes amb fortes ràfegues de vent i pluja amb pedra. I quina és la gravetat dels efectes d'esta onada que ens esperen ací a la Safor? Doncs ho preguntem directament al meteoròleg Jordi Payà. Jordi, molt bona vesprada.
6: Bona vesprada.
5: Què ens espera per a d'ací unes hores, ací a la Safor? Què podrem viure?
6: Pues una vesprada nit animada, entre cometes, perquè en principi ara la situació ja comencen, si mires al cel, comencen a créixer núvols d'estos en forma de cotton pèl, d'estos que tenen energia, d'estos que amenacen en deixar ruixats i tronades, i segurament pues, tot el que això comporta. Tenim diversos factors que van barrejant-se. Uno, evidentment, la calor que tenim des de va començar l'estiu. Dos, la temperatura de l'aigua de la mar, que la tenim, depèn de les zones, entre 3 i 4 graus per damunt dels valors normals. Tenim un caldo ahí que està aportant energia i humitat de forma com que mai havíem tingut a l'atmosfera. I una miqueta d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que farà que creixin aquests núvols d'evolució. A on? En principi, a les zones més interiors. En principi, a lo millor de Múrcia o de Conca, o Albacete. Però després, aquests núvols viatgen en direcció sud-oest-nord-est. Potser afecten les muntanyes de l'Alcoià i el Comtat. Ahir a voltes queden una miqueta ancorats i després ixen per a on? Per la Safor i per la Marina. I encara amb molta activitat, perquè a més es troben amb eixa mar molt càlida, que és un aport d'energia. Què és el que es poden trobar? Pues, ruixats, tronades, pedra, fortes ràfegues de vent. No descarte que es pugui formar algun esclafit com el que hem tingut ja aquest estiu, però imagina si t'estiguin coses en poquet de temps. Per tant, una vesprada ha d'estar molt alerta.
5: Clar, perquè podem estar parlant de pedregades fortes, per exemple. O sigui, ens hem de protegir els cotxes i tot això?
6: Sí, el parc no, és molt difícil protegir-se. Jo només he girat de casa aquest matí i la família em preguntava què fem en els cotxes? Doncs pues, tranquil·la, aneu preguntant-me i anirem fent marxa. I nosaltres hem comprat un artefacte que és per amortiguar l'efecte de la pedra. La pedra, si és menudeta, no marques cotxes. Però sí que és cert que en aquesta època, sobretot conforme va avançant l'estiu i conforme la temperatura és molt alta, el que fa és, diguem, com un globus aerostàtic. Eixe aire càlid i super recalfat va ascendint cap a les capes altes de l'atmosfera. Quan travessa a uns 5.000 metres la línia, podem dir, la capa, on la temperatura ja és negativa, les gotetes de pluja que n'hi ha dins del cúmul, del núvol de tempesta, que té corrents ascendents i descendents de 30 metres per segon, o sigui que això és un desgavell amunt avall. Què fa? Eixa goteta de pluja, quan passa per damunt d'eixe nivell que la temperatura és 10, 12, 13, 15 graus per davall de zero, es congela, va fent-se cada volta més gran, fins que al final la força de la gravetat la trau cap a terra i pot ser de gran tamany. Per això el dia que entrem en aquesta època delicada de l'estiu.
5: Clar, però per a esta vesprada, per exemple, si la Safor no s'espera tan grosses les pedres, no? O sí?
6: Pues això és una loteria, Fèria.
5: Vale.
6: En principi, és que la meteorologia té això de bo i de roïn.
5: Ja.
6: Que a voltes, una probabilitat no vol dir que te descarreguen el coll o que la tempesta es forme en el coll i viatge aprofitant la vall del Serpis i acabi així per Gandia o bueno, per la Safor en general i que pugui descarregar-te. En principi, sempre són més factibles aixes tronades, aixes pedregades en la forma, en la zona on es forma el nucli de tempesta, que és on creix en altura, i després, en teoria, quan viatja acaba la costa es desfà, però no hi ha res matemàtic en meteorologia, i per tant hem d'estar atents a mirar els models, a mirar el radar, a veure què va dient-nos pràcticament cada mitja horeta.
5: Mm-hmm. Però Jordi, aquestes tempestes sí que són normals ara, no? Sempre hi ha hagut aquestes tempestes d'estiu.
6: Sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi hauran. Jo de menudet estiuetxava en Berreguard i me recordo una vesprada, era molt menudet, anava amb un pare i amb un tio i mos vam diguem, resguardar baix la sombrilla de la platja i van quedar els palos només. O sigui, que les pedregades, que a més ho recordaré tota la meva vida,
5: Mare
6: dos pams d'aigua per Berreguard, unes pedres del tamany de pilotes de ping-pong i va fer molt de mal. Dit, això passa sempre. El que passa és el que diuen ara, els fenòmens poden arribar a ser més extrems o poden donar-se més a sovint per culpa de tots aquests components que tenim.
5: Claro.
6: Calor, temperatura de l'aigua de mar altíssima, fred en altura i cada volta pues, van... Esta setmana hem tingut pedregades molt fortes a les zones més interiors de Castelló o del nord de València. Això sempre ha passat, però és que ara està passant més a sovint.
5: Ara ens hem d'estar preparats per al que ens ve. Jordi, moltíssimes gràcies per explicar-nos això. Una última pregunta que voldria fer-te, ja que bueno, esta setmana és l'eclipsi, és la setmana de l'eclipsi.
6: Sí.
5: No sé si se sap quin temps ens espera per al dimecres.
6: És la gran setmana.
5: Pues,
6: sí, perquè saps què passa? Que jo, per exemple, no ens coneguem personalment, però tu eres joveneta.
5: Sí.
6: Jo vaig viure un eclipse l'any 2003 o 2004, no me'n recordo, jo soc molt ruïn per a les dades.

0: aquí estable, assolellat i sense núvols, és un bon dia per a testar si aquest lloc que hem triat per veure l'eclipsi és bo o no és bo. Mm. I després, en principi, demà seria el millor dia de la setmana per a veure l'eclipsi, però no, l'eclipsi és dimecres, claro. com bé sabeu.
1: No podem canviar-lo.
0: No, això de moment encara no podem fer-ho. Val. Què passa? Que sí que és cert que demà alguns models, alguns mapes, donen menys inestabilitat que avui, però sí que donen la formació de nou d'alguns núvols d'evolució en les zones de muntanya, podem dir des de Villena fins a Requena, entrant després en diagonal cap a la Safor. Tenim a esperar que no siguin molt compactes i que no, bueno, que no ens facin la punyeta de cara a veure l'eclipsi. I, en principi, el millor dia és demà, però després demà espere que no siga obstacle i que el puguem veure.
1: Pues això esperem. Esperem nosaltres també que ho puguem veure amb normalitat, sí, perquè... i amb tranquil·litat. Sí, digues.
0: A més, no, simplement això, perquè dijous tornen les tempestes i segurament tindrem algun avís i perquè donen de nou tempestes prou fortes avançant de nou de l'interior cap a la costa a partir de dijous, divendres i dissabte. Per tant, dins que demà és el millor dia, dimecres esperem que no siga massa roïn.
1: Bueno, almenys les tempestes tornen a partir del dijous, que ja haurem vist este espectacle de la natura. Jordi, moltíssimes gràcies.
0: Vinga. Un abraç, com sempre.
1: Gràcies.

0: I si abans els parlaven d'aquestes tempestes d'estiu que es preveuen per a esta vesprada, els parlem ara també del temps que fa que no plou. Així a la Safor, una sequera que ens afecta pràcticament a tot l'estat, però també així a la comarca. Només s'ha de mirar, per exemple, el riu Serpis, en el seu pas per Gandia, que va hi ha un temps en què sí que veiem aigua, però ara ja no. En quina situació ens trobem? Pues li ho preguntem directament al cap de climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez. José Ángel, buenas tardes, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Gràcies per atendre'ns. Conta'ns, en quina situació ens trobem ara mateix a la Safor en quant a aquesta sequia?

0: Avui ens atén Òscar Vera, del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia. Òscar, com està la bandera per allí?
1: Bon dia, avui tenim bandera groga.
0: Vale.
1: Hi ha un poquet de perill per a banyar-se.
0: Vale, o sea que molta precaució, esta bandera groga significa pues això, que la voreta de la mar, moltíssima precaució. I la gent, hi ha molta gent o no?
1: Sí, n'hi ha pràcticament un 100% d'afluència avui.
0: Molt bé. Pues ahí teníem esta informació. Òscar Vera, moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Gràcies.

0: Ja saben que divendres, per motius d'agenda, no van poder tindre aquestes respostes per part de responsables polítics, però avui, dilluns, sí que hem pogut ja quadrar agendes i tenim així a la regidora Esther Sapena. Regidora, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Anem a llegir ja els missatges que ens arribaven. Una pregunta que diu: al carrer de La Rioja, número 36, el mecanisme del contenidor no funciona i la palanca no permet alçar la tapa, i la persona afectada pues, indicava que fa 4 setmanes que comunica esta incidència.
1: La veritat que ens sap greu, que porta 4 setmanes esperant. Hem tornat a traslladar la incidència a l'empresa i li hem reiterat que ja fa moltes setmanes que està avisat, per lo tant que ho substituiran el més aviat possible.
0: Ahí queda, perquè clar, no poder obrir el contenedor
1: és una dificultat.
0: Sí, porta...
1: que quan es passa a tots, la veritat és que és desagradable.
0: Exacte, i porta també altres conseqüències, que la gent deixa el fem fora. Vale, una altra pregunta que diu que es denunciava la falta de manteniment del carrer de La Rioja i els seus voltants, on les herbes creixen per les voreres, i se sol·licitava pues, la neteja i el desbrossament de la zona.
1: Ho hem passat també l'avís al departament corresponent i esperem que en els pròxims dies doncs, passen i desbrossen tot el que és la vorera.
0: Vale, pues ahí queda esa resposta. També ens denunciava que algunes persones fan carreres pel carril bici de primera línia de la platja de Gandia i que a partir de les 12 de la nit pues, fan sonar constantment els timbres, provocant pues, això molèsties al veïnat.
1: Estic completament d'acord, perquè jo visc allí, és un problema greu, perquè els xavals, ara la moda és anar pitant tot el camí i la veritat que és molt molest. Ho hem traslladat l'avís a la policia local, que al final és la que ha de vetllar perquè la convivència a partir de les 12, doncs si ja molesta abans de les 12, després de les 12, la veritat que es fa un poc horrible dormir en la platja Gandia. I bueno, esperem que doncs que prenguin les mesures que toquen la policia i que això es reduïsca.
0: A més, ara en estiu que dormim tots en les finestres obertes.
1: És complicat, és complicat.
0: És complicat. Molt bé, pues, una altra qüestió que ens arribava, que és una persona que preguntava si existeix algun servei de transport públic per anar des del Grau de Gandia fins a l'Hospital Francesc de Borja.
1: Sí, a veure, en la línia 2 de la Maria de la Marina connecta la platja, el Grau i Gandia, i compta amb una parada en l'hospital. És cert que ja ho hem dit moltes vegades, que la contracta actual és molt deficient i s'està treballant en una contracta nova que sí que contemplarà una línia directa des de Gandia a la platja, a l'hospital, i del Grau a Gandia a lo que és l'estació de tren, i d'ahí a l'hospital directe en una llançadera. Esperem que això entre al principi de 2027 en marxa i que doncs, els usuaris veguen una millora que és necessària a la ciutat.
0: Clar, perquè me'n recordo que el missatge deia això, que havia d'anar en taxi, i clar, es deixava molts diners.
1: Sí que ja la línia 2 va, però és cert que la freqüència no és la que tots ens agradaria i moltes vegades és insuficient.
0: Bueno, doncs ahí queda aquesta qüestió. També tenim un altre missatge. Diu: davant de la urbanització de Kentucky, número 36, hi ha una etapa de registre solta que fa molt de soroll cada vegada que passa un vehicle per damunt.
1: Ho hem traslladat al departament responsable, sobretot per a que averigüe la titularitat de l'etapa, si ve de l'Ajuntament ja manen a arreglar-la, i si no se fa el requeriment per a que s'actue si és una etapa que pertany a alguna entitat privada.
0: Vale, després també, a l'avinguda de València, davant del Bazar Xinès, hi ha una paperera trencada i a punt de caure. Se sol·licita que siga reparada com més pront millor.
1: Ho hem passat ja a mobiliari urbà i esperem també que ho revisen i que si fa falta la substituïsguen el més aviat possible.
0: Pues ahí tenim aquestes revisions. Vale, un altre dia ja, la preguntava una persona usuària del gimnàs del Grau, que indicava que després de la reforma de les instal·lacions han desaparegut 2 o 3 màquines. Assenyala que aquesta situació ha provocat que diverses persones usuàries hagin optat per anar-se'n a altres gimnasos.
1: A veure, el primer que cal tindre en compte és que la subvenció amb la que es va reformar el centre era una subvenció amb objectius de sostenibilitat. Per tant, aquesta subvenció permetia actuar en les calderes, en les plaques solars, en lo que són les saunes que estan al rendiment completament, la piscina, però no en el gimnàs, no en les màquines. Val? Són conscients, hi han 3 màquines trencades que s'han hagut de retirar per seguretat i és de veres que estem tenint problemes amb esta marca concreta en el manteniment. Mm. S'ha canviat d'empresa per a poder fer el manteniment d'aquestes tres màquines i ara mateix s'està buscant pressupost per poder substituir-les perquè són màquines molt costoses i cal tornar a comprar-les en una marca diferent que sí que tinga un manteniment que siga... és cert que cara als usuaris són tres màquines que actuen sobre el mateix part muscular, no? Mm-hmm. I que crea doncs un problema en esta sala, però també volem dir que hi ha més usuaris ara mateix inscrits en el centre del grau que mai. Mm-hmm. Per lo tant, la valoració en esta excepcionalitat de la sala de màquines és molt bona perquè està tot el centre a un alt rendiment, amb les piscines, amb tot funcionant perfectament, excepte aquestes tres màquines concretes que ens disculpen perquè causen aquests problemes, però que ja està treballant-se per a tindre el pressupost necessari per a canviar-les.
0: Mm-hmm. Perquè que les obres que s'estaven fent amb el gimnàs no tenen res,
1: no tenen res a veure, per això no tenen que vincular lo que és la reforma, perquè la gent diu han reformat i les màquines estan trencades. És que en les màquines no se podia actuar en esta subvenció. Mm-hmm. Aleshores, tota la resta, que sí que se podia fer, s'ha fet, però les màquines, pues, això, tenim la dificultat de que l'empresa no estava mantenint bé aquestes tres màquines concretes, esta marca, i s'ha canviat de marca per poder tindre, pues, això, un manteniment després de les màquines com cal. No pot ser que per una peça estigués esperant mesos.
0: Claro. Molt bé, doncs ahí queda aquesta resposta. Tenim una altra qüestió, que diu el semàfor situat entre el CEIP Enric Valor i l'edifici del Consell dels Joves de Gandia tarda massa temps a posar-se en verd per als vianants.
1: A veure, és de veres que en alguns llocs de la ciutat això passa. A veure, els temps de semàfors es programen tenint sempre en compte diversos factors. Un és la intensitat del trànsit, altre és la coordinació amb la resta de semàfors de la zona i altre és el temps necessari per a que puguen creuar amb seguretat. No obstant això, hem fet el requeriment a l'empresa perquè realment comprove que este semàfor està posat com cal. És de veres que si un semàfor ubicat on està, que té afluència puntual en un moment del dia, però no és una afluència constant, volta se prioritze que els cotxes tinguin una circulació més ràpida i és un semàfor que pot tardar més del que estem habituats en un semàfor en el centre de la ciutat o en qualsevol carrer com l'Avinguda República Argentina on tot constantment durant tot el dia és de gent creuant.
0: Claro. Però això igual és tarda més, no?, per als vianants.
1: Clar,
0: en este cas.
1: Clar, perquè ahir se fa un ús puntual, per exemple, pels usuaris de l'Enric Valor o per la gent que va al parc en algun moment, però no és un pas de semàfor de vianants on hi ha una afluència constant. I per això estos tenen un temps més llarg que el que pot ser qualsevol de semàfor. Independentment, ho hem traslladat i que ho miren i si realment és una espera de massa llarga, doncs que s'intente coordinar.
0: Molt bé. Després, una altra persona pregunta per què hi ha fragments de meduses a l'aigua, a la platja de Gandia, i per què provoquen tantes picades al cos.
1: A veure, l'aigua està calenta, això és una realitat que afecta a les meduses i a tota la flora i fauna marina. És una dificultat molt gran ara mateix del Mediterrani i fa que aquestes meduses muiguen i que quan arriben al litoral moltes vegades per les tempestes o per la marejada que pot haver dins o van trencant-se i van deixant trossers. El que ha de saber la ciutadania és que tot i que estiga morta una medusa o que estiga trossejada, continua tenint actiu el líquid que pica. Per lo tant, han d'actuar en aquests trossets igual que en les meduses. És cert que de vegades l'aigua en si està picosa, entres i te pica la pell.
0: Tot, sí.
1: I és per les altes temperatures, és molt complicat, sabeu que de l'Ajuntament de Gandia des de fa molts anys els pescadors i gent atrapen quilos i quilos de meduses antes de que arriben, però en èpoques com aquesta que ha fet un juliol tan calorós és que tu entres i l'aigua pareix l'aigua de la dutxa, no pareix l'aigua de la mar. Aleshores està seguint un problema pues això, del canvi climàtic, de la temperatura, i sí que és de veres que està l'aigua picosa, que és així. Aleshores, precaució, i si observen algun fragment, que avisen a socorristes, que avisen a serveis que hi ha en la platja perquè les retiren, que no vagin i les agafen.
0: I les toquen, anava a dir, però sobretot que no les toquen perquè encara continuen sent, pues, això, poden picar encara que estiguen trossejades, Molt bé, doncs anem a una altra qüestió que diu que la vorera de la zona dels carrers de Castella i Lleó està ocupada per baladres que dificulten o impedeixen el pas dels vianants i se sol·licita pues, la poda d'esta vegetació.
1: O ja ho hem passat, hi ha que inspeccionar si aquesta vegetació és pública o és d'una entitat privada o d'algun particular, perquè si és així, el que cal fer és demanar, sol·licitar primer que poden els propietaris, si és de l'Ajuntament ja estan avisats per a que ho facin, i si no se requerirà al propietari que ho faci doncs el més ràpidament possible, i si no l'Ajuntament actua de forma subsidiària, però ha de passar un seguit d'avisos que són el que la llei marca.
0: Uh-huh. Bueno, pues la piscina també una altra qüestió. La piscina de Roís de Corella es trobava tancada i, segons indica la persona afectada, no es va avisar prèviament a les persones usuàries.
1: A veure, està seguint un problema de totes les piscines públiques per defecacions tant de bebès o xiquets que les famílies no els posen els panyals corresponent, inclús de gent jove que sap que hi ha un repte d'estos vidals.
0: El reto marrón.
1: Que jo no ho entenc, perquè és que al final ells tampoc poden utilitzar el servei i és un servei que ara mateix en les temperatures que tenim obrim de forma gratuïta moltes vegades. I bueno... Primer, dir que quan hi ha una defecació hi ha que fer una hipercloració d'entre 24 i 48 hores, per lo tant, moltes vegades cal tancar dos dies la piscina, que la manera en la que el centre avisa és ficant cartells en la porta de la piscina i en els grups que sí que tenen ja establits d'aquagym o de tal, ahí sí que s'avisa, però clar, els usuaris que van esporàdicament, no hi ha forma d'avisar-los individualment. El que sí que traslladarà a la ciutadania, que poden perfectament, si tenen dubtes de o volen comprovar abans de traslladar-se, poden cridar al telèfon del centre, que és 96 286 79 62, o inclús a les oficines d'esports, que el telèfon és 96 295 96 96, on en seguida els informaran de si està obert o està tancat. Està seguint una dificultat aquest any gran, ja l'hem passat, també va passar moltes vegades, i fer un clam a la ciutadania de que siga respectuosa amb els serveis públics, perquè al final són de tots i totes, i que la gent se quede sense poder anar a la piscina. A més, un dia que te fas el comboi, que vas hasta allí, doncs claro. És pues una... No vaig a dir la paraula, però ho és.
0: Clar, i a més, en esta època que estem passant, no, de les zonades de calor, que es fa més necessari que mai, pues, estar a remulla, no? Compartir un espai...
1: Que és una piscina que té moltíssima afluència, i ja te dic, l'estem obrint fins a les 10 de la nit de forma gratuïta. Quan comença l'alerta taronja ja estan obertes, i bueno, fer un clam a que això no passe, perquè crea una dificultat, una despesa molt gran de diners públics, i després la dificultat per a les persones que no poden utilitzar la piscina durant almenys dos dies.
0: Clar, i això no hi hauria forma d'avisar, per exemple, per xarxes o...
1: A veure, es va decidir no fer-ho per no crear tampoc alarmisme i per no donar-li visibilitat a aquestes coses, perquè està comprovat que quan la gent ho veu, doncs, se reprodueixen aquestes conductes incíviques, val? Però sí que és cert, ja t'he dit, jo ma mare és usuària, va tots els dies, i quan no, jo sempre li dic, mama, tu crida per telèfon, que en si ja te l'agafen, no, mira, avui encara està tancat, demà obrirem, i la informació te la donen. Després sí que és de veres que si tu entres en xarxes, normalment, està oberta, simplement posant piscina del Roig de Corella en el Google. Si està oberta o tancada. Val? Però és cert que no se fa una comunicació explícita de cada vegada que tanquem.
0: I renovada, a lo millor.
1: Perquè no se vol que això creï una tendència, no?
0: Vale. Molt bé, ho deixem ahir, regidora. Vale, una altra pregunta es diu que es denuncia la brutícia acumulada al passeig de la Rosa dels Vents i se sol·licita una neteja maquinària, especialment per les restes que generen els arbres.
1: A veure, la Rosa dels Vents, la veritat que és un refugi climàtic espectacular pels arbres que té, però són arbres que en certes èpoques de l'any produeixen molta brutícia, una brutícia que s'apega al pis, que és supercomplicada de netejar i que ens crea moltes vegades pues, això, acumulació d'esta capa
0: resina,
1: que es fa,
0: no sé,
1: que s'apega quan camines, i és molt difícil. Hem passat l'avís, hi ha una neteja constant d'aquest espai, però és de veres que n'hi ha certes èpoques en què fa molta calor, cauen els fruits molt ràpid i no és suficient. I bueno, moltes gràcies per avisar-nos, ja m'ha avisat, i esperem que vagin pues, el més aviat possible, però bueno, també la gent ha de ser conscient de que vas neteixes i a la setmana està igual.
0: Ja. Clar, si és una època que a lo millor cauen les fulles o clar, això cau tots els dies.
1: Si és el fruit que genera, que cau, la gent el xafa i se crea com una capa que a més és pegalosa, que és prou desagradable.
0: Bueno, pues ahí ho deixem. Ja l'últim, l'últim missatge que ens arribava era una denúncia a l'abocament d'aigua dels aparells d'aire condicionat directament sobre la via pública. La persona afectada pues, assenyalava que caminar per Gandia implicava pues, haver d'anar esquivant constantment els degotejos d'estos aires.
1: A veure, la calor que fa aquest estiu doncs és habitual veure gent que fica al millor l'aire tota la nit i se li desborda i cau. Jo simplement dir-li a les persones que observen aquesta situació que criden a la policia local, que criden al telèfon de la policia local, que és 96-287-8800, és completament anònim, diuen la direcció on està succeint i la policia va i fa un avís i el segon avís té multa, perquè no es pot fer això, ni que no pots inclús regar les plantes mentre a partir de les 10 de la nit, antes no. Per lo tant, que avisen, perquè si no és molt difícil actuar des de l'Ajuntament per poder salvaguardar aquestes situacions, doncs són els veïns els que han d'avisar-nos.
0: Avisar directament a la policia local i a partir d'allà es fa el que es crega convenient. Regidora, moltíssimes gràcies
1: a vosaltres
0: per atendre'ns un divendres més. I a vostès, els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Fins ara.

0: por hoy Gandía.
1: La 1:07 del migdia. Enrique Bodí, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Conta'ns, fem un repàs de l'actualitat.
2: Pues no anem a ser res sorpresius, perquè en este cas anem a parlar de l'eclipse, l'eclipse en la nostra zona de cobertura. Sí. A l'espera d'aquest aconteixement astronòmic del dimecres, del 12 d'agost, l'eclipse solar, que serà visible, recordem, en un 99% en la nostra zona de cobertura, alguns ajuntaments han adoptat mesures excepcionals per atendre els numerosos curiosos i aficionats que no volen perdre's esta cita. En el cas de Gandia, l'eclipse es pot observar, si els núvols ho permeteixen, clar, en la zona de la platja de la Uir, així com en la part més extrema de l'espigó portuari, a més de la zona dels terrenys on tots els anys s'instal·la el Pirata Festival darrer, en definitiva, de l'Heroi Merlin. Sí. Per atendre de forma celia preventiva les diferents circumstàncies que es puguen produir, l'Ajuntament de Gandia ha habilitat un dispositiu especial que comptarà amb policia local, protecció civil i també Creu Roja. Així ho ha explicat la titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morant, que ha recomanat a més que la gent que no acudisca a l'espigó, donades les limitacions d'espai, ja que es podrà veure exactament igual a la platja de la Uir, on és molt més ample.
3: Pues a Gandia tenim dos llocs identificats on se veurà molt bé, en la platja, especialment en la Uir, va ser la zona on millor se vega, més àmplia i més despejada, especialment entrant des de la zona de Ribera Baixa, per tant, pues, convidarem a la ciutadania que també vagi amb certa antelació, que puga aparcar per aquesta zona del final de la platja i anar caminant fins a la zona de la Uir, millor que no accedir per l'altre camí, perquè no n'hi ha massa capacitat tampoc per a aparcar, i a més se veurà molt millor des de la zona de la Uir més propera a la platja nord. I per tant tindrem un dispositiu especial tant de policia com de protecció civil com de Creu Roja en este punt.
2: Lídia Morant ha apuntat que existeix una ordre expressa de la Generalitat per limitar l'accés a les zones forestals, ja que estem en nivell de preemergència 3 per risc d'incendis.
3: Prohibís i limita l'accés a camins forestals, a muntanyes, no està permitit accedir ni en vehicles, ni caminant, ni en bicicleta, no es pot accedir a aquests camins perquè estem en nivell de preemergència 3 per risc d'incendis forestals. Per tant, informar a la ciutadania de que evite anar a la muntanya i evite estar en zones forestals i que no vinga a aquests espais per a veure l'eclipse, perquè a més també muntarem un dispositiu en companyia també dels guardes rurals de l'Ajuntament de Gandia, en protecció civil i en la policia local, ficant tanques informatives en els camins que donen accés a aquests espais per a que no accedisquen.
2: I estem avisant, Celia, des de primera hora del matí i també en les nostres xarxes socials, jornada complicada, la que tenim per davant en el meteorològic, segons AEMET, a mitja alerta taronja per tormenta i inclús pedra fins a les 12 de la nit. S'esperen, ja sabem, tormentes que poden ser localment molt fortes i que poden arribar fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, inclús, com dèiem, anar acompanyades per pedra d'un tamany considerable i en fortes ratxes de vent localment molt fort. De moment, les autoritats locals han emès comunicats perquè la població establisca mesures bàsiques per l'alerta taronja, i l'Ajuntament de Gandia s'ha reunit en el CECOPAL, on s'han concretat una sèrie de recomanacions, com ara assegurar el que són persianes, objectes en balcons i terrasses, com també és lògic allunyar-se d'arbres, cornises i andamis, i com a principal mesura adoptada per l'Ajuntament de Gandia es troba aquesta suspensió de l'activitat en piscines. En concret, Ros de Corella i Beniopa, com ha assenyalat la regidora Lídia Moran.
3: Que els llamps i tal poden ser perillosos i, per tant, el que són les piscines a l'aire lliure quedaran tancades, la de Ros de Corella i la de Beniopa. La resta d'instal·lacions i d'activitats, en principi, continuen normalitat.
2: I en Gandia, la Diputació de València ha fet efectiu aquest pagament de 300.000 euros perquè ha participat en la restauració del campanar de Gandia, una actuació ja executada per el consistori de la capital de la Safor i que permetrà en un futur poder visitar esta joia del patrimoni valencià. L'aportació provincial es va aprovar fa tres anys i es va materialitzar una vegada completats els treballs d'un projecte cofinançat per la Diputació, la Generalitat i el propi Ajuntament de Gandia, que va inaugurar el campanari després de la seva restauració, a finals del passat any. I se'n sembla, Celia, el recordem també a una qüestió d'àmbit comarcal com a que Piles, aquest alberg juvenil Marivent, optes de manera oficial i per primera vegada en la seva història, des que va obrir les seues portes, la llicència d'apertura que regularitza definitivament la seva activitat i el funcionament. Es tracta d'un procés administratiu sense precedents en el que el consistori de Piles i l'Institut Valencià de la Joventut de l'IBAG ha impulsat aquesta iniciativa per a que Piles suposa un fet clau, ja que es tracta d'una obtenció d'aquesta llicència que posa en valor una infraestructura molt important per al turisme juvenil. L'alcaldessa de Piles, Cristina Fornet, ha indicat que es tracta de la culminació d'un procés en el que s'ha treballat molt. I l'Ajuntament de Bellreguard ha rebut una subvenció de 4.300 euros de la Diputació de València dins de la convocatòria de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de 2026. I es parlem també, com no, d'aquest passat dissabte on es celebrava en Gandia la quinta edició del concurs amateur de Fideuà Vall Amadeu Faus, que impulsa la falla Carrer Major i Passeig. El Passeig de les Germanies va ser l'escenari d'una jornada que va reunir gastronomia, música i molta participació en la presència de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i de representants de la Corporació Municipal. Escoltem, si els sembla, Celia, a l'alcalde de Gandia.
0: És una referència entre les cites falleres, és la cinquena edició, i a més han fet, jo crec que quasi hi ha un concurs professional, és amateur realment, però participen grans cuiners, grans jurats, grans professionals del sector de l'hostaleria, per a referenciar i visibilitzar en tots els àmbits, també en el de les falles, el plat més emblemàtic de la nostra ciutat, un dels elements promocionals més identificatius, més insignes que té Gandia, que és la fideuà. No n'hi ha ciutats que tinguin un plat propi com el té Gandia, i crec que això és un element d'orgull i també serveix per a projectar-nos a l'exterior.
2: I l'Ajuntament de Tavernes ha incorporat de nou nous agents de la policia local amb l'objectiu de reforçar i dimensionar adequadament la plantilla del cos, millorant la capacitat operativa, la presència preventiva i la resposta davant de qualsevol incidència o emergència. Precisament, la policia local de Tavernes, que ha detès a un home acusat de robar mòbils i objectes personals als banyistes, la ràpida actuació dels agents ha permès localitzar l'autor, els objectes que han sigut, que van ser robats i han sigut tornats als seus propietaris.
1: Israel Triviño, intendent en cap de la policia local de Tavernes de la Valldigna. Bona vesprada.
4: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Com va ser esta detenció? Com es va detectar que estava passant estos robatoris?
4: Bé, pues el servei de vigilància de les platges es va comunicar ahir diumenge sobre les 11 del matí que un testimoni es va informar que s'havia produït un furt de diversos objectes personals i a diverses persones que es trobaven prenent el bany a la platja de la Goleta. Per part del parèixer un home d'uns 30 anys, ens van donar unes característiques molt, molt identificatives que gràcies a això, pues, en part, vam aconseguir arribar a bon port en este servici.
1: Clar, no sé si això és habitual, que quan la gent se'n va, entra a la mar, no?, a nadar, altres aprofiten per a furtar-li les coses?
4: Bé, jo no diria tant, però sí, desgraciadament dona peu a aquest tipus d'actuacions. Nosaltres sempre des de la policia local, jo crec que tots els cossos de seguretat recomanem sempre als banyistes, pues, que mantinguin els seus efectes personals vigilats i sobretot, pues, bueno, en aquestes èpoques estivals, que no deixen res de valor visible als vehicles estacionats, que també és prou habitual aquest tipus d'accions per part dels delinqüents. I aquest és un poc des de la policia el missatge que volem donar.
1: Els consells, o que estiguen atents perquè no és una cosa que passa tots els dies, però pot passar, no?
4: Sí, és important que els ciutadans tinguin, sobretot els turistes, tinguin en compte aquest tipus de coses perquè és important.
1: Israel, moltíssimes gràcies per traure uns minutets per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres sempre per donar-nos veu i altaveu a aquest tipus d'actuacions. Molt agraït.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Adéu. Pues Enrique, ahí teníem a aquesta policia local de Tavernes de la Valldigna, pues que està molt implicada en aquest tipus de casos perquè són més habituals dels que voldríem.
2: Més habituals, però en realitat les recomanacions bàsiques que comentava el comissari, intentar evitar aquest tipus de deixar oblidar d'alguna manera targetes, històries mòbils, que en definitiva són una forma, no?, de cridar l'atenció i de poder potenciar aquest robatori.
1: Ja, però és que al final no podem anar a nadar tranquils,
2: En definitiva, no.
1: En fi, més coses.
2: Sí, en este cas anem a parlar d'una qüestió perquè precisament les alertes tenen una forta incidència a l'hora de llançar o no productes pirotècnics. Ah, estem en un mes plenament festiu, com saps, Celia, segur que este fa no recent en Xeraco, moltes poblacions de la Safor en definitiva, i este fet pot arribar a frenar la programació d'aquest tipus d'actes pirotècnics. Per cert, també existeix certa preocupació en la nostra comarca pel que respecta a les conseqüències d'aquest incident que pot impedir, no?, el llançament normal de productes pirotècnics després del que va passar en Altea amb una carcassa que provocava 27 ferits. Si els sembla, Celia, podien conèixer, no?, les mesures que s'adopten per evitar potencials incidents en aquest aspecte.
1: Pues sí, Enrique, jo no les sé, però per sort tenim a Nicolás Magán, que és portaveu de l'Associació Espanyola de Fabricants de Focs Artificials, i ens atendrà ell. Nicolás, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Oye,
5: muy bien, bueno. A ver, quería hacer una puntualización.
1: Sí.
5: Lo de los 27 heridos, por favor. No han sido 27 heridos de pirotecnia. Ha habido 27 asistencias, pero no por la pirotecnia.
1: Vale.
5: Es que es muy importante. De hecho, ayer solo quedaba una persona en el hospital en observación, con lo cual es que se magnifican mucho las cosas.
1: Vale, o sea, aclarado este tema. Claro, 27 entendidos en total. Pero claro, ¿cuáles son las medidas que se deben de seguir para que esto no suceda?
5: Bueno, pues al final estamos en un sector que tiene cierto riesgo y como tal se toman muchas medidas de seguridad. Desde el primer momento que se va a diseñar el espectáculo, se sabe dónde se va a disparar, se adecuan los calibres, se adecuan los artificios, se adecuan las distancias de seguridad, se controla todo, ángulos. De hecho, hay inspecciones de Guardia Civil que controlan todo, hay inspecciones de bomberos que miran que se cumplen todas las medidas de seguridad, se establecen dispositivos de seguridad, en fin, detrás de un espectáculo pirotécnico hay muchísimas horas de diseño, muchísimas horas de darle vueltas, de planes de seguridad, de planes de emergencia, de un montón de cosas. De hecho, vamos a ver, al año se disparan miles de espectáculos pirotécnicos. Por desgracia, solo salimos, o prácticamente solo salimos a primera plana cuando hay un accidente o cuando hay un incidente como en este caso. Y más si es en un disparo tan importante, tan bonito y tan representativo como el de la olla de Altea, que realmente es un espectáculo magnífico a nivel nacional y claro, tiene una repercusión brutal.
1: Claro.
5: Pero claro, es una desgracia para nosotros que salgamos por estas cosas nada más.
1: Claro, vamos a decir que no es lo habitual, que lo habitual es que siempre salga todo bien, que se toman muchísimas medidas,
5: claro,
1: para que todo vaya bien, pero bueno, un incidente puede tener en la pirotecnia y en cualquier otro sector, ¿eh?
5: Exacto. Ese es el tema. Son al final cualquier actividad tiene incidencias, hasta cortar patatas en casa, pelar patatas, te puedes cortar un dedo.
1: Exacto.
5: Pues aquí en pirotecnia lo que pasa es que son, digamos que son más impactantes, más visuales, más, oh, madre mía, ¿no? Pero realmente esto forma parte del día a día de la vida, diría.
1: Así es. Y Nicolás, no sé si ya, aprovechando que estamos en la alerta naranja aquí en la Safor, no sé cómo se afectan a vosotros las alertas. Si hay alerta amarilla, naranja o roja, ¿se puede tirar igualmente el espectáculo?
5: Sí.
1: Vale.
5: Vamos a ver, esto va por comunidades autónomas, ¿no?
1: Ah,
5: hay una legislación,
1: vale,
5: de prevención de incendios forestales en la que se establecen las medidas a adoptar y va por comunidades. En el caso de Comunidad Valenciana, obviamente tenemos una legislación que tenemos que cumplir. Actualmente lo que nos dice la legislación es que si estamos en zona forestal o de influencia forestal y estamos en nivel extremo, o sea, muy alto o extremo, que sería el nivel rojo, el PrevFOG 3, ¿vale? No podríamos disparar en esas zonas. En el resto de zonas, sí. Pero además, me remito a datos oficiales. Hay que ver las estadísticas de incendios forestales y qué supone realmente la pirotecnia en estos incendios, ¿no? Porque si vemos las incidencias, o sea, si vemos las estadísticas particulares, pues vemos que la incidencia es bajísima. ¿Pero por qué es bajísima? ¿Por casualidad? No. Es bajísima, pues por lo mismo que adoptamos medidas en el tema de espectáculos pirotécnicos, ¿vale? Adoptamos medidas cuando vamos a disparar en zonas en zonas que son de influencia forestal o zonas que pueden tener algún riesgo. De hecho, te digo, es que tengo, como estamos con este tema a nivel nacional, porque nos afecta nacionalmente, te digo, la incidencia de superficie forestal quemada en los últimos años, en los últimos 9 años en Comunidad Valenciana, es el 0,049% debido a pirotecnia. Son 451 hectáreas de casi 100.000. Con lo cual, esa es nuestra incidencia. Entonces, tenemos restricciones, tenemos medidas, pero es que adoptamos medidas de seguridad. Prevenimos. Cuando hay un disparo, todo el mundo lo ve, sobre todo si es un disparo de entidad, ves a los bomberos allí.
1: Sí.
5: ¿Por qué? Porque sabemos que hay cierto riesgo, pero claro, se adoptan las medidas para que eso nunca vaya más. Y ya está, y no hay mayor problema. ¿Vale?
1: Muy bien.
5: Entonces, esa es la situación. ¿Vale?
1: Un mensaje de tranquilidad, ¿eh? Que está todo bajo control. Nicolás, muchísimas gracias por atendernos.
5: Vale, muy bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
6: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Carmen Ferreiro Gomar, viuda del propietario de la panadería Ramiro. Entierro mañana a las 17:30 horas desde el tanatorio Mondúber a la parroquia de Cristo Rey. Descanse en paz.
7: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Auto Almenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
8: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
9: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
10: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
11: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
12: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
13: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
12: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
13: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
12: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
13: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
14: Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
15: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.

Esta cançó que sona es diu Fantasia i de segur que l'escoltarem a la Fira i Festes de Gandia 2026. I és que Borja Casany és el seu autor i ha sigut el guanyador del concurs de la Veu Jove que es va celebrar este cap de setmana.

0: Este àudio que ara escoltem és el que s'escoltava en aquesta mateixa actuació de dissabte. Borja Casany, guanyador de la veu jove de Gandia, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com estàs després d'haver guanyat aquest concurs?
1: Bé, molt content, la veritat.
0: Estàs amb ganes, no?, de continuar?
1: Sí, clar, ja és un temps el que estem currant molt per poder arribar ahir i, bueno, després d'aquest concurs i aquesta oportunitat, pues sí, més content que mai de que arriben a voltes bons resultats.
0: I com et prepares de cara a aquesta fira i festes de Gandia? Estàs nerviós? Estàs de moment tranquil o com estàs?
1: De moment tranquil, sé que arribarà el nerviós, al final és lícit i normal, si no plegara pues, tampoc tindríem el gust de fer-ho, és un nerviós bo, que dic jo. Mm-hmm. I bueno, amb moltes ganes, la veritat, d'afrontar, sé que serà un concert especial i afrontar-lo com a tal.
0: Mm-hmm. I què ens pots contar d'este nou projecte? Explica'ns un poquet qui és Borja Casany i què és el que ens presenta.
1: Pues bueno, després de 12 anys es vam quedar un poc en stand-by i tenia molta música a preparar i a poc a poc pues, ha anat confeccionant-la, ha anat produint-la i ha anat traguent-la. Ara el pròxim mes traurem a finals d'este mes traurem el disco i pues amb moltes ganes de, ja t'he d'afrontar el projecte i de seguir aportant música.
0: Escolta, Borja, clar, anem a explicar què és Oceans, perquè era el grup que tu formaves part abans, ara has iniciat este nou projecte com a,

0: productor, el qual m'ha ajudat molt en la part tècnica. Després portava un corista, portava dos ballarines i plenàvem prou l'escenari, a més de molt d'assaig.
1: I l'experiència un poc, perquè clar, el dissabte va ser la final, però suposo que el concurs ha sigut més etapes, no? Conta'ns un poc com ha anat això, aquesta experiència.
0: Era simplement pujar-ho a una plataforma, pujàvem cançons, n'hi havia ja un jurat que deliberava, i a partir d'ahir vos fent una preselecció, no sé quants participants són els que van haver, però n'hi havia 7 finalistes. I l'actuació final ja era en directe i, bueno, defendre un poc la proposta de cada un.
1: I quan va ser quan vas decidir apuntar-te? Tu vas veure que s'obrien el termini i tu vas dir, pa'lante, no?
0: Sí, correcte. Bueno, estàvem en el procés de gravació del disc, ultimant-lo ja, i vam veure que així l'oportunitat esta. Teníem ganes ja també de tocar en directe, tenia ganes de pujar en un escenari, la veritat. I doncs mos van tirar un poquet al carro i, bueno, al final, com estàvem parlant, ha funcionat.
1: Clar, no sé si a banda d'este fantasia que estem escoltant, esteu preparant ja més coses de cara al Fira i Festes després de guanyar este concurs.
0: Sí, ja el dic, al final ha coincidit tot molt bé perquè se quedarà tot lligat. Al final d'este mes traurem ja el primer disc en individual, s'anomenarà Alba. I bueno, pues entre la sortida de Fantasia, ara el concurs en el qual hem guanyat el disc a finals d'este mes i en si ja l'enganxarem en el concert de Fira i Festes, la veritat que s'ha quedat molta línia de tot.
1: Molt bé, Borja, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per este, per este premi del concurs, i que en Fira i Festes ens vegem. Tu dalt de l'escenari, jo baix, eh? Nosaltres baix. Gràcies. Moltes gràcies.
0: Per donar l'oportunitat de poder explicar i parlar una miqueta. I sí, ens veiem allí en Gandia, en Fires i Festes, que també tenim moltes ganes nosaltres de poder donar-ho tot.
1: Molt bé, Borja, moltes gràcies. Adéu.
0: Vinga, adéu.

0: Aquest Never Say Never, ens anem directament a Rotova, perquè avui comencen la seva setmana de l'esport, on fins a divendres el municipi es promocionaran diverses modalitats esportives. Héctor Alcalde, regidor de Festes de Rotova, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Arranca avui esta setmana de l'esport, però bueno, tenim esta alerta taronja, no sé si vos afecta en alguna cosa. O de moment va tot avall.
1: En principi pareix que no va afectar-nos i ens lliurem. Ara veurem com evoluciona l'horatge, perquè sabeu que això és molt canviant, però bueno, en principi estem així tocant madera, millor dit.
0: De moment estem ahí pendents, però tira tot avant. Conta'ns, què tenim per avui dilluns, per exemple, al llarg de la setmana?
1: Pues mira, avui dilluns comencem amb el Madden, que és una modalitat que està guanyant molts adeptes. És una modalitat que és molt semblant al pàdel, però és jugar amb la mà. I té les seves particularitats i hem volgut introduir en guany aquesta novetat, a veure com reacciona la gent de Rotova.
0: Vale, és Madden, eh?
1: Madden, correcte.
0: Madden, lloc de pàdel, perquè el pàdel és una pala i el Madden és la mà. Vamos,
1: correcte.
0: Superbé pensat, molt bé, molt bé. Ja no se'ns oblida. Molt bé, i per als més actius també teniu masterclass de Zumba, no?
1: Tenim masterclass de Zumba, que ja va ser la primera volta l'any passat que la vam introduir i va funcionar molt bé i enguany hem repetit. I com a novetat enguany també hem introduït la competició de pàdel. I, a veure si ho dic bé, un taller de Malasana, que combina el sol pelvià i la dansa oriental.
0: Vale.
1: Enfocat cap a les dones. També ahir volem estar un poc el que és esport i també benestar.
0: Vale, el taller de Malasana, eh? Que quan serà?
1: El taller de Malasana, és el que consulta la xuleta que no se m'escapa per si acas, és el dijous 13 d'agost a les 8 de la vesprada.
0: Vale.
1: I el poliesportiu.
0: Vale, és un poc de dansa oriental. Com és això, el Malasana?
1: Pues, jo no sabria explicar-te molt bé.
0: Vale. I vull però, saber bueno, el que vaig allí, ja està.
1: Correcte, jo crec que el millor és viure-ho en directe. Sí que és veritat que està enfocat a un públic femení. I això, més que com aquesta tècnica de dansa oriental i el reforç, no sé si la paraula és correcta, del sol pelvià o treballar això, a part i sonar del cos.
0: Molt bé. I a banda d'aquestes modalitats així més innovadores, també en aquesta setmana de l'esport també teniu de tot, eh? També teniu esports més tradicionals, com podríem dir, de tota la vida.
1: En guany hem volgut innovar amb aquestes modalitats, però hem sigut mantenint el campió... la cursa de natació, el campionat de ping-pong i després, a part, aquestes novetats. I també mesclem la setmana esportiva, la connectem amb la setmana de la joventut, que és el dia 12, el dimecres 12,
0: vale.
1: I fem una pool party per la nit, obrim la piscina en horari nocturn i farem ahí uns còctels sense alcohol per als més joves del poble.
0: Molt bé, o sigui, que cohesioneu ahir, eh? La festa de la joventut i la de l'esport a la piscina. Com podem fer per anar? No sé si això està obert a tots, si s'ha de cobrar tíquets per entrar. Com ho feu això?
1: No, és bueno, la veritat que, per exemple, el campionat de pàdel i de ping-pong sí que eren en inscripció prèvia per poder organitzar els grups, i això sí que està tancat. La resta d'activitats és obertes per a tot el públic que vulgui vindre, i la pool party de per la nit també, així que estan tots els oients convidats a visitar Rotova aquesta setmana.
0: I que no tenen excusa per no practicar un poquet d'esport.
1: Correcte, un poquet d'esport, i si de casa ja heu enfriquetat a hores molt preventives per a que no faci molta calor, i una pool party per la nit, qui va dir que no?
0: Claro, claro. I això t'anava a dir perquè són hores, per exemple, ja a partir de les 8 de la vesprada, la pool party a les 10, no? Que ja no pega aquest sol tan directament, que pot ser perillós, a més en aquesta època que estem, que estem un poc ahí en alerta per altres temperatures. Això ho heu pensat aquí en Rotova?
1: Sí, sí, està tot molt pensat. De fet, el que més pront és a les 5:30 el campionat infantil i juvenil de ping-pong, però el fem dins de l'espai jove, que el tenim climatitzat, aleshores que cap problema.
0: Ah, vale, vale. O sigui que pensadíssim.
1: Està pensadíssim i en els anys anem millorant, així que...
0: Clar, perquè ja fa diversos anys, que es fa aquesta setmana esportiva.
1: Sí, correcte. Ja fa molts anys que organitzem amb el Club Esportiu de Rotova i l'Ajuntament aquesta setmana per promoure el deport, la mobilitat i que la gent fer un poc de poble i esport a la volta.
0: Escolta, la gent participa? Regidors, s'animen a participar, eh?
1: Sí que s'anima, cada volta més gent. En el campionat de pàdel estem molt contents, he tingut molt bona acollida i esperem que siga, que vaig agarrant renom aquest campionat de pàdel de Roto.
0: Pues sí, a veure si s'escampa, almenys per la Safor. Regidor, moltíssimes gràcies per explicar-nos esta programació de la Setmana de l'Esport, i resulta que a finals d'agost ens tornem a veure allà en Rotova.
1: Sí, la veritat és que agost és un mes molt carregat. Tenim la Setmana de l'Esport i tenim també una programació molt àmplia durant tota la setmana de l'Escaldà.
0: Claro.
1: És una cosa
0: de l'Escaldà ja parlarem, però per anar fent boca, de quin dia és? És la última setmana d'agost o la penúltima?
1: És la penúltima setmana d'agost. Bueno, és com si del 23, del 17 al 23, trobe.
0: Molt bé. Pues bueno, això ja ho anirem parlant. Héctor Alcalde.
1: Ja ho anirem desgranant.
0: Exacte. Regidor, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos esta finestreta per a compartir amb tots els oients la programació de Rotova.
0: Gràcies a vosaltres sempre per atendre'ns i també per a incentivar este esport. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Adéu.

0: Anem a començar esta agenda cultural des de dilluns 10 d'agost amb un repàs de tot el que hem viscut este cap de setmana. Bueno, tot no, un poquet, perquè si no ens allargaríem moltíssim. I és que hem viscut festes en cima de la Valldigna, que acabaven els seus dies festius amb la tradicional desfilada del gos, que és un dels actes més característics de les celebracions de Simat i una forma molt particular d'acomiadar estos dies festius. Escoltem a l'alcalde de Simat de la Valldigna, Sebastián Maíques.
1: La desfilada del dia del gos va néixer ja fa molts anys. Us haureu donat compte que tenim ahí un anda en un gosset dalt. La veritat és que Simat també és un amant dels animals. I l'últim dia és el dia del gos. És un dia on tots disfruten, igual que el primer dia, ja mos despedim de cara a les festes de l'any que ve.
0: I també estaven de festa i saben molt d'això, els d'Ador, que han viscut tres dies intensos de moros i cristians. El dia gran va ser el dissabte, amb la tradicional entrada moro i cristiana, que va omplir, pues, com sempre, els carrers del municipi de música, color i ambient festiu. I han sigut dies de molta participació i de convivència amb els actes organitzats per la Junta de Moros i Cristians. Escoltem la presidenta de la Junta de Moros i Cristians d'Ador, Isabel Mascarell, i a l'alcaldessa Manuela Faus.
2: Cada any veiem que la joventut es motiva més per la festa, té molt més interès i hem crescut. Les filades i les comparses, en este cas, han crescut moltíssim i esperem que tota la gent que s'anime a participar en esta festa, perquè al final és un sentiment que arriba al cor i el plena.
3: Crec que és una cita important, lluís moltíssim, estem molt orgullosos d'esta entrada i la donem a veure als visitants.
0: Pues ahí teníem a representants de les festes d'Ador i a l'alcaldessa. Que això ha sigut este cap de setmana. Esta setmana, a partir d'avui, comença un dels festivals més representatius de la Safor, que és el Sete Sois, Sete Lues, de Tavernes de la Valldigna, de la platja, que, pues això, esta setmana diguem que és el gros del festival. Avui mateix, a les 20 hores, si no ha canviat la programació, que em sembla que sí, perquè la tinc ací al costat, m'està fent senyes, regidora de festes, ja, el presente directament, regidora de festes de Tavernes Cultura. De la Valldigna.
4: Cultura.
0: De Cultura, Encar Mifsud. Encar, molt bona vesprada.
4: Hola.
0: Regidora, molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada.
0: Conta'ns, que han tingut ahir un canvi.
4: Sí, doncs pues mira, ens hem reunit esta matí el CECOPAL davant l'alerta taronja que hi ha prevista a partir de les 2 fins les 10 de la nit, que s'esperaven tronades i forts vents. Aleshores pensàvem que per precaució i per evitar que poguera passar qualsevol cosa, hem decidit ajornar el concert. Ja l'havien canviat d'hora, per això informació.
0: Vale.
4: Perquè l'havíem de fer avui en Sant Llorenç, perquè avui és la festivitat de Sant Llorenç i en Tavernes fem el porrat, però davant els riscos d'incendis i la calor, ja setmana passada vam decidir ajornar, canviar-lo d'hora i de lloc. I el fem en la platja, on fem la resta de concerts, i a les 10:30. En lloc de les 8:30, però esta matí ens hem reunit i hem decidit ajornar-lo per precaució. Igual no passa res, però s'esperen fortes ràfegues de vent. Aleshores hem decidit ajornar-lo. No tenim,
0: per a quan no ho sabem.
4: No hem posat data encara perquè ha sigut tan precipitat. Ara pues, es parlar en Mar Aranda, que ens feia especial il·lusió que estaguera a l'escenari del festival per celebrar els seus anys de trajectòria, però bueno, ho posarem, no sé, encara buscarem dates que ens acople per a tots i podrem gaudir de la seva música.
0: Regidora, un incís, perquè clar, ho entenc que els faig molta il·lusió, perquè anem a posar en context als oients i anem a escoltar un poquet de qui és Mar Aranda.

0: Pues ahí tenim la meravellosa veu de Mar Aranda, que avui no podrà ser per estar alerta taronja i per precaució més val fer-ho sempre en seguretat, no? I, però que, bueno, que serà pròximament, encara no tenim aquesta data concreta, però ho serà. Clar, els dies pròxims que venen, esta setmana es manté igual la programació.
1: Sí, la programació a partir de demà, dia 11 fins al 14, és la part internacional del festival. Sempre ho comentem, el concert d'avui de Sant Llorenç, igual que el que vam tindre de juliol, és la part de la nostra terra, de posar en valor els nostres artistes, i a partir de demà ja comença la part internacional del festival. Aleshores, és com sempre, al Parc del Llac de la Goleta i a les 10:30. Ahir, de moment, esperem que les previsions meteorològiques, de moment, són bones i esperem que puguem gaudir, perquè la veritat és que un any més hem preparat una programació molt, molt diversa, molt enriquidora, penso jo, perquè a nivell musical intentem absorbir de diferents fonts, de diferents països, i crec que la programació d'enguany està molt, molt completa i a la gent li agradarà.
0: I què podem escoltar, per exemple? Doncs
1: pues mira, no pot fallar el fado que tant agrada a la gent. El fado és per a tancar el dia 14, i després també tenim, tots els anys n'hi ha una formació que és de diferents artistes de diferents països que formen la xarxa del festival Sete Sois Sete Luas, i enguany, per exemple, clar, nosaltres també, sempre ho dic, el festival és un intercanvi musical, gastronòmic, cultural. Aleshores, per exemple, enguany en la formació que s'ha fet especial del festival estarà Savi, que Savi és una cantant valenciana, va participar l'any passat ella en solitari, ens va presentar el seu disc, va encantar al públic, té una veu fantàstica, i aleshores pensàvem que era important que la seva veu estiguera present. De fet, avui està en Portugal, està actuant. Aleshores, el nom de tavernes i de la Vall d'Igna, la Safor, sempre està present en el festival, en els diferents països arreu de la xarxa del festival.
0: Mm-hmm. I a banda d'estos, algú més així, més din...
1: Sí, n'hi ha... Tenim música de siciliana, que a la gent li agrada molt, d'Itàlia, i també de Tunísia. I la veritat és que és una barreja, perquè és la riquesa del festival. Com veure com diferents, en diferents llengües, en diferents maneres d'entendre la música, però ens uneix jo penso que la música uneix pobles, i sempre ho dic, gràcies a este festival descobrim artistes que ens semblen molt, molt llunyans, però sempre trobem en alguna sonoritat, alguna música molt semblant a les nostres. La veritat és que és molt, molt enriquidor. Jo sempre ho dic, tenim un públic fidel, i el que m'agrada és que, per exemple, l'altre dia en un programa de la televisió de primera, de hora punta, sí, va eixir Sara Correira, que fa 6 anys va vindre a tavernes, i gent enviava missatges, encara que la van veure en el festival. Aleshores, que en aquell moment era una cantant emergent de fado, i que ara arriba que arriba ja a més públic, perquè la qualitat és boníssima, el que passa que no són grups comercials, però que la qualitat és excel·lent, i aleshores s'ha de donar opció a tots aquests grups de donar-se a conèixer en altres parts del món.
0: Pues sí, la veritat és que em queda en una frase que ha dit regidora, de que la música on neix és un espai per compartir cultura, música, gastronomia també, perquè n'hi haurà per a menjar?
1: Sí, vale. Sí. El dia 11 i 12 fem el taller de cuina. Enguany tenim un cuiner nou de tavernes, perquè fins ara era Víctor Baset el nostre ambaixador, el nostre xef ambaixador, però per qüestions professionals pues, no disposa de temps, i enguany any, en tavernes jo sempre ho dic, tenim bons músics, bons cuiners, tenim
0: tot
1: patrimoni, de veres que aleshores tenim...
0: Esportistes també.
1: Sí, sí, sí, bueno, ja... ja. I tenim a Pau Camus, que serà el nostre xef, que acompanyarà el xef de l'illa de la Reunió i ens prepararan una degustació de cuina francesa. Intentem que siga un poquet fresqueta per aquestes calors.
0: Pues sí, està molt bé.
1: Perquè per allí és molt típic, pues, els guisaos, els fesols, queredilles, també molt típic de sí, però ara en agost pues, fa, és un poc pesat.
0: Sí.
1: Aleshores intentarem que siga una cuina. Demà començaran a preparar i ja el dia 12 farem la degustació.
0: Molt bé, doncs ahir tenim tota aquesta extensa programació del festival Sete Sois, Sete Luas a Tavernes de la Vall d'Igna. Moltíssimes gràcies, regidora, encara hem vingut per vindre a contar-m'ho.
1: Gràcies a vosaltres i convide a tota la gent que passi per la platja de Tavernes a gaudir de bona música.
0: Molt bé, nosaltres ens acomiadem així. Nacho Mañó ha estat en la tècnica. Demà a les 12:20, així mateix, en l'Hoy por Hoy Gandia. Gràcies per estar ahí.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.